peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

Dels nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Banda esquerra, la torna a colocar a Borisha, pilota Islaria para Javi Guerra. Javi Guerra que busca el lanzamiento y gol.
2: ¡Vamos!
1: ¡Gol! ¡Javi Guerra! Para ficar el 1-1 al marcador. ¡Qué belia pegada! Xomer que se va cap amunt. Xomer que la toca. Ojo que la torna a ficar de Islaria. Lanzamiento. ¡Gol, gol, gol, gol!
2: ¡Vamos!
1: ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, Hugo Duro! ¡Gol, Hugo Duro! ¡El gol del Valencia! ¡El gol de Hugo Duro que la avanza al marcador! Para ficar el 2-1. La pilota monta. Borisha balón. ¡Remar! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol, gol! ¡El gol de Guido! Para empatar el partido, para ficar el 3-3. ¡Qué bueno que viniste, Guido! ¡Qué bueno que viniste! 3-3. Arriba también Ramazzani. Es Javi Guerra. Ahora es Javi Guerra en la pilota. Continúa Javi Guerra. ¡Javi Guerra! ¡Gol, gol!
2: ¡Vamos!
1: ¡Gol de
2: ¡Vamos!
1: ¡Gol de Javi Guerra!
2: ¡Vamos!
1: ¡Gol de Javi Guerra! ¡Gol!
2: ¡Bien, Javi! ¡Qué golazo!
1: ¡Javi Guerra, gol!
2: ¡Qué golazo!
1: ¡Javi Guerra para donar la victoria, sí señor! ¡Para donar la victoria, Javi Guerra! ¡El 4-3! ¡Javi Guerra!
3: Son los 4 gols de la gran y épica remontada del Valencia a ir al Estadi de Anoeta davant la Real Societat. Sobre todo, ese golaz que servidor prácticamente se quedaba sense veu, el que va a marcar Javi Guerra, el 3-4 en el temps afegit, el minut 93, ese golaz de Javi Guerra va a donar pues esa gran victoria al València per assegurar ja matemàticament la permanència amb els 46 punts que té el València a hores d'ara en la taula de la classificació i encara per a poder somniar per algo més, lluitar per Europa, lluitar per eixa sèptima plaça, lluitar per la Conference, perquè el València en eixos 46 punts està a 2. A 2 punts de la sèptima plaça, a 2 punts de la Conference que en estos moments marca el Getafe. I si el València en l'últim partit de la temporada este dissabte a Mestalla a les 9 de la nit davant el Futbol Club Barcelona és capaç de guanyar-li al Barça, i si el Getafe i el Rayo Vallecano també punxen en els seus partits davant l'Osasuna i l'Alavés respectivament, el València pues podria estar en Europa la pròxima temporada en ixe últim partit de Lliga lluitant per la sèptima plaça. Ara ho comentem tot, però com va dir ahir el míster en roda de premsa, seria algo bonic el que podria aconseguir el València en ixe últim partit de la temporada en Mestalla i davant tota l'afició valencianista. El que tenim també molt clar és que l'equip i els jugadors pues se ho van a deixar tot, van a lluitar fins al final per poder aconseguir aquesta victòria davant el Barça i esperar a que resultats del Getafe i del Rayo Vallecano se puguen donar, poder lluitar, somniar, ja diem, en aquesta última jornada de Lliga, perquè ahir no es va acabar el partit. Escoltarem a Javi Guerra, a Hugo Duro, al míster, a Carlos Corberán en roda de premsa dient això, que se ho van a deixar tot el dissabte en Mestalla, que van a lluitar fins al final per aconseguir, ja diem, algo que seria pues molt bonic en ixe últim partit de la temporada en Mestalla i davant tota l'afició valencianista. Ara ho analitzem, ho comentem tot, perquè també, com no, tenim que parlar d'eixa gran remuntada ahir del València en Anoeta, en ixe tram final de partit que va ser pues una autèntica botxeria, perquè quan més difícil ho tenia el València, quan semblava que ho tenia tot perdut, anava perdent 3-2 davant la Reial Societat, expulsen a Xomert en roja directa i el València se queda amb 10, pues ahí l'equip, els jugadors van tirar de èpica, com se sol dir, van traure la casta, l'orgull, la fe, l'amor propi i li van pegar la volta al partit. Van remuntar el partit i van acabar guanyant, ja diem, pues 3-4. Primer amb el gol de Guido Rodríguez, ixe 3-3, i després pues el golàs de Javi Guerra que donava pues ixa victòria definitiva per al València a l'estai de Anoeta. Molt que contar en este informatiu d'este dilluns 18 de maig, on també el cap de setmana ens va deixar pues el València femení, que jugarà la final del playoff d'ascens davant el Villarreal el pròxim cap de setmana, eliminatòria i final a doble partit davant el Villarreal, un derbi per l'ascens, per tornar a l'èlit del futbol femení. El nostre equip, el València femení, ahir, que li va guanyar a l'Albacete, així l'Antonio Puchades, 4-3, i que el pròxim cap de setmana pues ja afrontarà ixa final del playoff d'ascens davant el Villarreal. Molt que contar. Y así ya está en este informativo del València. Don Vicent Burguete, ¿qué tal?
4: Bona vesprada, Robi. Pues diumenge redó per als primers equips del València Club de Futbol, tant per al femení com per al masculí, i s'ha superremuntada des de Corberan i pues, per Matías 12 vas poder ficar-li veu a 4 gols del València femení, 4-3 front a la Fundació Albacete, i estan en la final este cap de setmana contra el Villarreal allí, i la tornada, l'últim partit, en el Antonio Puchades.
3: Bueno, pues ara anirem escoltant els protagonistes, analitzant el partit, tot el que ens va deixar este cap de setmana. Ja pues hem recuperat la veu després d'eixe final apoteòsic, d'eixe botxeria, final de partit ahir en Anoeta. Així estiguem contant amb Ricardo Arias, amb Vicent Burguete i servidor, que va ser una autèntica botxeria, però en un final feliç, Vicent.
4: Va ser espectacular. De fet, en el minut 88 tot pareixia que enfocava per al descens, i en el minut 89, en ese gol de Guido, ja te salvaves d'esa zona baixa, i després ja en el gol de Javi Guerra en el 93, la teua gola va dir que hasta ara, adeu, adeu, adeu, i el golàs de Javi Guerra que pues, li fa el València a plegar a l'última jornada en opcions de plegar a esa competició europea. Veurem si es donen tots els resultats, perquè s'hi tenen que donar una sèrie de resultats que ara direm, ara en les càbales. Però, Robi, una cosa te vaig a dir. Des de minut 22 jo estava molt tranquil perquè sabia que era una meva pedra. Per què? T'explique. Va marcar Hugo Duro. I en els últims 15 gols de Hugo Duro, el València ha aconseguit 36 punts. És més, te vaig a dir, si Hugo Duro marca, l'equip no perd. Entonces en Caraixina, en la carambola de marcador, un poquet, no te vas a mentir, un poquet nerviosete estaba, pero sabía que andaba a plegar.
3: Hugo Duro, Javi Guerra, Guido Rodríguez, pues bueno, van ser pues els protagonistes dels gols del València i d'ixa gran remuntada, que com estem dient, Vicent, les opcions per a que el València pues en l'última jornada de Lliga, l'últim partit de la temporada a casa Mestalla, dissabte 9 de la nit davant el Barça, guanyar el Barça i esperar que punxen el Getafe i el Rayo Vallecano.
4: Sí, els càlculs són molt fàcils. És guanyar tu, fer la teva feina en Mestalla, en la teua gent, en l'últim partit de la temporada, encara que siga front al Barça, que ja és campió de Lliga, però òbviament no van a vindre així a relaxar-se, però bueno, el València que té que mostrar la seua millor versió, sí o sí, en Mestalla per a despedir la temporada. Els càlculs són ben fàcils. Tu aconseguis 3 punts i si Getafe i Rayo no guanyen, és a dir, si empaten o perden, estàs en conferència.
3: I mirem el partit que té el Getafe. El Getafe juga davant l'Osasuna, un Osasuna, Vicent, que s'està jugant la permanència, que s'ha complicat la vida l'equip navarrès, y que necesita un punt per a salvarse, o sea, cuidado.
4: El Osasuna que, ja t'he dit, de repente se ha clavat en esa baralla conforme está la Liga, que recordem, és històricament ja oficial, no, no són opinions, són dades, la Liga més igualada, no hi ha precedents en esa distància entre Europa i el descens. En la penúltima jornada, el Osasuna, que estava en la, de fet, en la baralla per Europa League, ha perdut 4 partits i pues, s'ha clavat ahí en el fons. És el pròxim rival del Getafe. Yo creo que Osasuna, vamos, van a... No,
3: Osasuna es que se la juega.
4: A pertotes.
3: Osasuna se la juega. Es en el Coliseum, es en Getafe, pero bueno, es que si los Osasuna perd, se va a segona,
4: joder. Es que es un, vamos, es una batalla de gladiadores. Bordalás contra Lisi, el Sassulons contra el Rojillos, tú verás.
3: Bueno, pues es un resultado que se podría donar y que afavoría, pota favorir al, al Valencia. Y según... La 3 es el Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano que juga en Mendizorroza, en Vitoria, davant l'Alavés. Un Alavés que tot sigui dit ja està salvat. Matemàticament l'equip de Quique Sánchez Flores pues ja està salvat, però bueno, coneguent l'Alavés, jugant en casa, en Mendizorroza, últim partit de la temporada, el Rayo Vallecano ja està pensant també en la final de la Conference, bueno.
4: Bueno, y no nos olvidemos que Mendizorroza es un camp muy complicado. Yo estoy segurísimo que van a voler pues, despedir la temporada en la Seguachen de la mejor forma posible. Y a banda, tornant ya me vas del Getafe, pero a que vais a los Osasuna, tendría que guañar el Mallorca al Oviedo, guañar el Getafe a los Osasuna y guañar el Girona al Elche. Es decir, que els navarresos que... No tienen tan fácil baixar, pero obviamente tienen que ganar.
3: Las nuestras opciones para poder somniar, ilusionarnos en esa séptima plaza, después de haber conseguido ir ya pues la permanencia matemática en los 46 puntos. El Valencia empatant ya tenía pues conseguido la permanencia matemática y guañant, pues bueno, encara li donaba opciones y es del que estén parlant de lluitar per esa séptima plaza. N'hi ha que guanyar sí o sí al Barça, que no va ser que no va ser fàcil. El Barça dir que li va guanyar al, al Betis en el Camp Nou 3-1. Bueno, vindrà jo, ahir ja se va acomiadar pues, Lewandowski, però el Barça sempre és el Barça i cuidao. Però Vicent, jo crec que fàcil no va ser, pero imposible tampoco es, ¿eh?
4: Bueno, de fe te digo una cosa, si te servís de console, la versión local del Barça sigut mol mejor que la visitante, y me explica, bueno, a partir de que es el mejor visitante de la liga, que Pelagos es el campeón, pero como local en la victoria de ayer te vas a decir atradada, el Barça es el primer equipo de la historia que guanya totes les jornades en el seu camp. Fuera de casa ha perdut 5 partits. El del Mestalla, ojalá siga el Cissé, que perga el equipo de Hansi Flick, que vindrá así, también, recordem, es diferente. Las últimas jornadas de Liga, pues encara las sesiones son bones, también, a tres factor a tindre en counter, es que ve sense esa opción de conseguir el cent punts, que podría ser una lesión. Tener 94, como máximo salirían las 97, y otra X que entra en la ecuación es el Mundial. A lo mejor jugadores que saben que van a ser titulares en la segunda selección le dicen a Hansi Flick: Hansi, mira, que a lo mejor este partido precisa jugar menos o no en tanta intensidad. Ya volen.
3: Bueno, el que está claro es que tenemos que ganarle nosotros al Barça, sí o sí. Y para ganarle al Barça tienes que hacer un partido redo, un partido muy completo, y esperar a que esos resultados que estén comentando, que punche el Getafe, que punche el Rayo, y tendrían pues esa ilusió en l'últim partit de la temporada de poder optar a aquesta sèptima plaça a la Conference, que ens donaria pues, el tornar a Europa la pròxima temporada. Però ja ho comentàrem ahir, només va acabar el partit, en les declaracions que escoltàrem de jugadors, de Javi Guerra, de Hugo Duro, del míster en roda de premsa, i ho hem comentat en la portada d'este informatiu. Els jugadors ho van a intentar. L'equip volen acabar el millor possible. Vol acabar el millor possible esta temporada. I després d'haver assegurat ja la permanència, pues és l'últim partit de Lliga, el que queda a casa, el que queda a Mestalla, davant l'afició. I ja dic, ahir tant Javi Guerra com Hugo Duro com el míster Carlos Corberán van ser molt clars. Anem a lluitar fins al final, se ho anem a deixar tot per poder-li guanyar al Barça i poder, ojalà, aconseguir algo bonic en aquesta última jornada.
5: De momento hay que ganar, esperar, pero nos tenemos que centrar en lo nuestro, que lo más importante es que si no ganamos no hay posibilidad, así que pues nada, desde aquí un último esfuerzo de todos, de jugadores, de afición, que hemos pasado un año muy duro, tanto la gente como los jugadores también lo hemos pasado mal y pues tener esta pequeña ilusión, como te digo, nos vamos a dejar todo y nada, os esperamos y entre todos vamos a ganar.
6: Creo que encima en casa con nuestra afición, creo que todos nos merecemos intentar acabar la temporada de la mejor manera posible y por qué no con puestos europeos.
7: No ha llegado, hubiéramos deseado que esa pelea hubiera aparecido antes, pero bueno, ha llegado cuando ha llegado y bueno, todavía tenemos una jornada por delante. El Valencia va a luchar al máximo porque con esta victoria nos ha dado mucho, mucho ánimo y vamos a afrontar el partido con la intensidad, con la intención, con nuestra afición de ir a por los tres puntos, a ver si ojalá podamos conseguir algo muy bonito.
3: El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, ojalá podamos conseguir algo muy bonito, día el míster Javi Guerra, poder lluitar per Europa, Hugo Duro, pues donar esa alegría a la afición. Ya dic, els jugadors ho tenen molt clar i estem convençuts, Vicent, que se ho van a deixar tot. Després, evidentment, és el Barça, ja sabem. El Barça, lo difícil que és poder-li guanyar, encara que és pues, l'últim partit, els jugadors poden estar pensant en el Mundial, ja han aconseguit el títol, el jugador s'ha ir con Lewandowski, que pues, ja se va acomiadar de la seva afició, però el Barça és el Barça, tenen grans jugadors, grans individualitats, molta qualitat, y ya dic, per a guanyarlos tindrien que fer un partit molt, molt, però que molt complet,
4: Bueno, és que fixa't, estem parlant de la plantilla més completa de la Liga. Una cosa és tindre un molt bon equip titular, com li pot passar, per exemple, per dir equips al Real Madrid, i no tindre tan bons suplents, i altra cosa és pues lo del Barça, que té dos equips titulars pràcticament. Sí que és de veres que jo no m'he fiat mai, ni me fiarà menos de l'equip que ve en suplents. De fet, Atlético te va a guanyar en casa en el suplents, Rayo també pues, te competís molt bé en Mestalla, encara que rasquessis empat, pues ara el Barça derrota empat i ara toca la victòria contra un equip que no va a tindre tants titulars. I en quant als jugadors, crec que aquesta és l'exigència que han de tindre. M'alegre molt de que l'equip puga mirar pac a dalt en lloc de pac a baix. Se ho mereixien tant ells com l'afició, sobretot, a plegar a aquesta última jornada de Mestalla, en algo que fa temps que no es respira, esa opción en la última jornada de Europa. Y respecto al partido, pues ahora si vols el comentem después el partido, pero estas serán las declaraciones de Hugo, Javi y el míster, que cree que van en el mateix camí, es importante.
3: Sí, y volía un poco reflectir y sentir el pensamiento del vestidor del Valencia de cara al último partido. Ahora después escoltarem y entrarem en el análisis el que va a ser el partido, la gran remontada y épica del equipo, pero bueno, ses declaracions totes mirant a ixe últim partit de Lliga davant el Barça, el poder lluitar per algo bonic, pues bueno, veurem i ja diem en això, jo crec que va estar pues, l'equip demà ja quan torne als entrenaments així a la ciutat esportiva de Paterna per a preparar ixe partit davant el Barça, que el Barça ahir li va guanyar al Betis 3-1 en l'últim partit que jugaven a casa.
4: 3-1 he de dir perquè bueno, després el vaig poder veure, ja que era l'únic partit de la jornada que no estava en la mateixa hora. Dices, sectores, una jornada molt loca, una jornada que va ser molt loca, però bueno, el partit del Barça, que la veritat, Robi, va ser un molt bon partit, però sí que és de veres que tinc la sensació de que va ser com Last Dance, l'últim partit dels titulars, perquè estaven tots, pues, ja t'he dit, Pedri, Lewandowski, Rafinha, tots. Veurem,
3: és que són un molt bon equip, són campions de Lliga, han guanyat amb molta autoritat, a nosaltres també estem en pressa pues, la medida, perquè també en Mestalla pues, fa molt de temps que no li podem guanyar al Barça, fa per almenys 5 o 6 anys en Lliga que no li podem guanyar al Futbol Club Barcelona, però bueno, també és cert que feia molt de temps que no li guanyàvem a l'Atleti Bilbao Sant Mamés i li guanyàrem. 0-1, el gol de Sadik. Feia molt de temps, i ho comentàrem ahir també la retransmissió, Vicent, que no li guanyàvem a la Real Societat en Anoeta 6 anys, per a ser exactes, i ahir li guanyàrem. Pues bueno, és cert també que el Barça ens té presa la medida Mestalla, que fa molt de temps que no li guanyem. Però bueno, pues com ha passat en Bilbao i en Anoeta, també el diumenge pot ser el dia Mestalla.
4: Pues sí, de fet ho estàvem repetint d'aquestes últimes jornades, que vam dir els pronòstics de Sant Mamés, que feia molt de temps, de fet havíem guanyat solament en 16 ocasions i vam fer la victòria número 17. L'altre dia front a la Real Societat comentàvem que també feia molt de temps
3: des del 2020,
4: des de setembre de 2020, que encara és més temps encara, en les primeres jornades de Lliga. I ho van fer, pues escolta Robi, per què no? Per què no fer-ho front al Barça, que sí que és de veres que esté molt presa la mesura, però bueno, a veure
3: però
4: si
3: és,
4: podem...
3: És l'últim partit de la temporada, és l'últim... Estem, jo crec que els jugadors estan en eixa il·lusió, en eixes ganes, en eixe somni de per què no, pues, poder lluitar per eixa sèptima plaça, per Europa, per la Conference, i ho van a intentar. Ho van a intentar i s'ho van a deixar tot, com acabem d'escoltar en ixe postpartit, en Javi Guerra, en Hugo Duro i en Carlos Corberán. Bueno, ara després analitzem lo que és la remuntada, el partit, escoltarem més declaracions, però bueno, com va arribar el València a ixe partit del dissabte? Ja diem, l'equip demà torna als entrenaments, anem a tindre la baixa Vicent de Xomert, expulsat ahir en Anoeta davant la Real Societat. També tenim que estar pendents de Lucas Beltrán, Danjuma, que se va quedar fora de la convocatòria per problemes en l'esquena. Conta-nos.
4: Pues Lucas Beltrán, que com deia està en ICS molesties de Xenoi, i bueno, pues Xomert, que no estarà per aquesta expulsió, després d'aquesta assistència que va fer a Hugo Duro, i també pues, Danjuma en aquests problemes d'esquena. A veure com apleguen els jugadors a l'última jornada. Jo estic segur que tots volen estar per l'última jornada, que te jugues molt.
3: Recordem també les baixes de Gallà i Renzo Sarabia per lesions musculars, que ja no van estar ahir i tampoc estaran de cara a este pròxim partit davant el Futbol Club Barcelona. Els problemes tenim més en defensa per aquesta baixa de Xomert. Està César Tàrrega, està també Unai Núñez, que ahir va jugar de lateral. Ahir ja va reaparèixer pues, Thierry després de la seva lesió, i estaria Thierry, i ahir podria jugar Unai i Tàrrega com a centrals, i en tot cas també Pepelu, que Pepelu també ha jugat de central, també seria pues, altra opció de cara al partit del dissabte davant el Barça.
4: I de fet, Thierry que va reaparèixer en assistència, recordem que l'assistència d'aquest gol de Javi Guerra un poquet, pues, recordant als grans mig puntes que hem tingut així en Mestalla, pues, va vindre de passe de Thierry.
3: Bueno, pues, així estan les coses de cara a aquest partit. Partidàs, el que ens espera el pròxim dissabte en Mestalla a les 9 de la nit entre el València i el Futbol Club Barcelona. Com estem dient, amb eixe somni, amb eixa il·lusió, una volta aconseguida ja la permanència matemàtica, els 46 punts de poder lluitar per algo bonic en aquest últim partit de Lliga. Que bonic seria. Jo crec que poder-li guanyar al Barça, que ja dic, no va ser fàcil, i que se donaran posicions resultats. Que punxara el Getafe davant l'Osasuna, que punxara el Rayo davant l'Alavés, i poder celebrar, oferir aquesta gran victòria, aquesta fita, pues, davant la nostra afició i davant Mestalla. Crec que seria algo molt bonic, i que també jo crec que se mereix Mestalla i l'afició valencianista.
4: Recordem, per si algú se li ha llegat l'esmorzar o se estava liant fent el dinar, per si algú no m'ha escoltat al principi, que punxen significa que no guanyen. És a dir, en un empat dels dos equips i en uns tres punts nostres també mos val.
3: Ja dic, no és fàcil, però tampoc és impossible. I si no, pues, la jornada d'ahir jo crec que ho diu absolutament tot lo que va a ocórrer. Pues en Ixes està el València i ahí estarem nosaltres també per a contar-ho. Continuem i anem a entrar en lo que va ser ixa gran remuntada ahir del València, èpica. Ixe 3-4 en la Anoeta davant la Real Societat.
8: Hola, soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
9: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjada. forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una deu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. ¿Tenías pensado apuntarte al campus de verano del Valencia Club de Fútbol y aún no lo has hecho? ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Si tienes entre 6 y 16 años, puedes apuntarte y consultar toda la información de fechas, precios, edades en la web campusvalenciacf.com. ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amés llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
10: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.
3: Continúen, pues repasante el que va a ser esa gran victoria a ir del Valencia Noeta daban la Real Sociedad y bueno, pues en ese partit que ya mirem al dissabte. En lo que ya han comentado en las opciones que encarate el Valencia, la ilusión, el somni de poder lluitar por esa séptima plaza, pero anem en lo que va a ser pues esa gran y épica remontada del Valencia a ir a Noeta, porque cuan más difícil estaba la cosa, cuan el Valencia semblaba que ho tenía tot perdut, anava perdent pues 3-2 en el tram final de partit, en la segona part, quan va vindre l'expulsió de Erai Somert i l'equip pues se queda amb 10 jugadors, quan tot estava més complicat i més difícil que mai, pues va aparèixer el València i com diem va tirar de èpica. Jo crec que els jugadors van traure pues això, el que se sol dir, la casta, la garra, l'orgull, la fe, el creure, el voler, i li van pegar la volta al partit i vaja, de quina manera li van pegar, pues remuntant el partit. Primer empatant en el 3-3 en ese gol de Guido Rodríguez y después el golaz de Javi Guerra en el temps afegit en el minut 93 y la bochería, Vicente.
4: Bueno, pero es que el últim gol de Javi Guerra és normal, ha eclipsat la primera remuntada del València en el partit, que recordem, ayer Muñoz en el minut 3 marcava el seu primer gol com a professional en la Real Societat en la Liga, y claro, es un varapal molt dur, porque en todo lo que te chugues, el equip conforme venia en casa de la Real, que no guanyaves des de fa 6 anys, pues claro, tu com a jugador, què pensaràs? Però al final el equip se recupera.
3: Sí, y es que el València li pega dos voltes, reacciona i remunta el partit per dos voltes. Ixa primera inicial, amb el gol de Allen Muñoz, que ho comentàrem en la retransmissió, n'hi ha que reaccionar pronte, alçar-se, l'equip se va alçar, pues va a empatar en el 1-1 de Javi Guerra, després vingué el 1-2 de Hugo Duro, i després, pues, ixe final apoteòsic de partit, Vicent.
4: Home, de fet, Javi Guerra, pues que té la sang geladíssima per a fer-se 1-1.
3: És un golaç.
4: Agafa, la xafa, se perfila, segon pal no la pega fort, és a dir, la pega a col·locar. Ell té molt clar on la va a pegar i, pues clar, quan marca ixe el primer gol, després marca el segon i ja no te sorprèn el que pot fer aquest jugador.
3: No, no, és que ja dic, és que va marcar un doblet, però que haguera pogut ser també un hat-trick, perquè va tindre també el tercer en el seu compte particular.
4: Que era bona definició, sí que és de veure, és que a lo millor se li pot aixecar, no colpejar en la cama esquerra, però és que va colpejar en la cama dreta perquè va temporitzar, a veure on la clavava, però Remiro va fer un parador que també, en la nostra porteria, va fer un parador.
3: L'entrenador del València, Carlos Corberán, agraïa l'esforç de l'equip, la fe, el que estem comentant, la fe, el cor, la entrega que van tindre els jugadors per a acabar guanyant el partit 3-4.
7: Así, un partido loco, porque empieza con un gol de la Real Sociedad, la primera acción que tienen, y eso ya era una adversidad. Te diría, te voy a resumir casi un partido donde Valencia demostró la capacidad de superar adversidad. La capacidad de superación de Valencia, del equipo, de los jugadores hoy, ha sido la más alta que se puede tener, porque el partido empieza con ese gol, el equipo consigue darle la vuelta al marcador y nos al descanso con un gol por encima nosotros de ellos, y en una segunda parte que para mí el equipo ha empezado bien, sin estar hundido, estando más alto, con acercamientos, ellos en dos acciones, ¿no?, que te diría que son, te las catalogaría como dos accidentes, han conseguido dar la vuelta de nuevo al resultado o al marcador, y en ese momento se le suma la expulsión de Comert, que hacía todo sentir que era más difícil, pero el equipo ha seguido luchando con una capacidad, con un coraje, con un corazón enorme, y la verdad que orgulloso de primero del empate, porque ya empatar con un jugador menos aquí en el Estadio de la Real es complicado, pues encima haberle dado la vuelta y haber conseguido una victoria, pues tiene un valor enorme, y felicito a los jugadores porque han hecho un esfuerzo bárbaro y ha sido un ejercicio de fe absoluto. No ha llegado, hubiéramos deseado que esa pelea hubiera aparecido antes, pero bueno, ha llegado cuando ha llegado, y bueno, todavía tenemos una jornada por delante, el Valencia va a luchar al máximo, porque con esta victoria nos ha dado mucho, mucho ánimo, y vamos a afrontar el partido con la intensidad, con la intención, con nuestra afición de ir a por los tres puntos, a ver si ojalá podamos conseguir algo muy bonito. Bueno, no sé la probabilidad que habrá, tampoco sé la probabilidad que había hoy de haber conseguido una victoria cuando vas por detrás y encima con un jugador menos, con los cambios que han hecho, con el nivel que tiene de jugadores la Real Sociedad, y el equipo a base de fe, de corazón y de entrega ha conseguido una victoria que yo creo que pone orgulloso o hace orgulloso a todos los valencianistas. Dar estas alegrías a la afición después de un año tan difícil es muy importante para nosotros, para los jugadores, para todos, y bueno, tenemos un partido por delante que vamos a competir con la máxima exigencia y seriedad, como venimos haciendo todos los partidos, y ojalá que consigamos tres puntos con nuestra afición para despedir la temporada de la mejor forma posible.
3: Carlos Corberán, parlant d'eixe cor, d'eixa fe, d'eixa entrega que va tindre, pues, l'equip per a refer-se de moments complicats, difícil. El primer, quan se va avançar, i ho hem comentat, la Real Societat, i després l'apoteosi final en ixa botxeria final de partit, quan tot estava perdut, ahí va aparèixer, pues, el València tirant d'èpica.
4: Bueno, es que fixa't, estem ja quasi, no sé si mal, però estem acostumats en esta segona tornada de Lliga a que, pues bueno, l'equip remonte en els últims minuts. Fixa't que el gol de Javi Guerra és el 93 i encara així és el gol més pronte del València en una remuntada. Per què te dic això? Perquè recordem el gol de l'Espanyol, Ramazzani en el 94, el gol frontal a l'Alavés de Chomert en el 99 i el gol de Javi Guerra en el 93. 9 punts que ha aconseguit el València sobre la campana, 9 punts que te fan ara mateix tindre aquestes opcions, ja no t'he dit de primera divisió, sinó aquestes opcions en l'última jornada de disputar Europa. 9 punts que l'afició del València agraeix perquè el seu equip no ha baixat els braços en tota pues bueno, en aquests 90 minuts. Fixa't que l'altre dia, jo personalment ahir, perquè veges te parle del partit com si fora fa 10 dies i va ser ahir, perquè te resta anys de vida el partit d'ahir. Però bueno, jo, pues des del gol d'Oscarsson hasta que marca Guido Rodríguez, clar, la sensació és que última jornada, vas pa cap baix, hi ha opcions de més equips també lluitant.
3: Estàvem parlant ahir ja sí, evidentment, de buscar el gol de l'empat que te donava la permanència matemàtica. Empata Guido Rodríguez i després va vindre la jugada sensacional, el golàs de Javi Guerra per a donar-nos la victòria. I bueno, del que estem parlant, pues que el València en aquest últim partit de la temporada en casa en Mestalla pues tindrà opció de lluitar per aquesta sèptima plaça. Hem analitzat el que va ser el partit del València, anem a entrar en els noms propis i un nom propi per damunt de tots i és el de Javi Guerra, el millor, va ser el millor del València, l'MVP del partit, va marcar un doblet, llegó el primer de l'empat, després el golàs de la victòria, a punt també va estar de marcar un hat-trick. Javi Guerra.
6: Ya me ha recordado un poco a la de Alavés, pero esta te diría que incluso más complicada, porque fuera de casa, con uno menos, te habían remontado. Entonces, bueno, contento por la victoria, por el equipo que lleva toda la temporada sufriendo y bueno, nos traemos los tres puntos a casa y acabar bien la temporada en nuestra. Sí, como te he dicho, el equipo ha luchado, se ha puesto la cosa, la verdad, que muy difícil por todo lo que ha pasado en el partido y bueno, el equipo no ha dejado de creer, ha luchado hasta el final y se ha llevado los tres puntos. Creo que encima, en casa con nuestra afición, creo que todos nos merecemos intentar acabar la temporada de la mejor manera posible y, ¿por qué no?, con puestos europeos. Sí, bueno, parece que los goles que no he metido en toda la temporada los estoy metiendo ahora y nada, contento. Todo lo que sea ayudar al equipo, pues bienvenido sea. Como te he dicho, creo que todos nos merecemos acabar bien la temporada y, ¿por qué no?, pues soñar a lo grande.
3: Somniar a lo grande a Javi Guerra después de culminar un gran partit. Vicente, el de Chilet.
4: Javi Guerra, que la veritat que la millor versió la va mostrar ahir, ja dèiem a principi del partit, quan van conèixer l'alineació, que Javi Guerra pues sol rendir molt millor quan està més alliberat que quan està en aquesta funció més encorsetada, acompanyant a lo millor a un company en el doble pivot. Pues veient el futbol de cara i d'esquenes, pues Javi Guerra té aquesta toma de decisions pues que el fan diferenciar.
3: Sí, i ho comentàvem, no?, en la prèvia del partit, amb l'anàlisi de Ricardo Arias, no?, que en eixa posició ahir era Guido Rodríguez i Urinich, és que formaven eixe doble pivot, i per davant pues més alliberat, en llibertat de moviments, estava Javi Guerra, que ahir té més arribada, pues de cara al gol, evidentment és molt més important, i a fer que ho va demostrar. Jo crec que és una posició on ell se troba còmodo i ahir jo crec que va fer, ja dic, un molt bon partit.
4: Crec que la clau, sense ser Javi Guerra un jugador que no rendís defensivament, o lo contrari, quan té que jugar en el seu camp, recupera de fet prou balons, però sí que és de veres que, de fet, si veus el seu mapa de calor, el de Javi Guerra, se nota que està amb Guido Llorins en ixe doble pivot, el lliberes d'eixa feina defensiva tenint molt més espai, temps pues, ocasions de generar perill en l'àrea contrària, com van veure ahir. 2 gols en 3 tirs a porta, Javi Guerra. I ara, si vos te dic unes dades que deixen, vamos, en un puesto de MVP absolut a Javi Guerra, Robi.
3: Sí, pues és que ja dic que Javi Guerra ahir va ser el millor del partit i bueno, i el seu rendiment està ahí, que bueno, totes les dades del partit de Javi Guerra són positives. Contanos, Vicent.
4: Pues mira, en cuanto a pases precisos, 26 de 29, es decir, un 90%. También en cuanto passes en el camp rival un 82% i el 100% de passes completats, el 100% d'èxit en camp propi. Què vol dir això? Pues que Javi Guerra no va arriesgar quan no tenia que arriesgar. Això és lo millor que pot tindre un migcampista damunt jove. Pues clar, si arriesgues quan tens que arriesgar, perds balons, se traduixen pèrdues de valor en el teu camp i en ocasions del rival. Però Javi Guerra, que pues ahir va ser molt precís en quant a passes i també molt precís, ja dic, de 3 tirs a porteria, 2 gols, quasi més precís impossible també en la porteria rival.
3: Bueno, pues Javi Guerra, el millor del... del partit, no del València, del partit, l'MVP del encontre, i ahí estan pues les seues dades i ese golàs que també pues quedarà per a la història, perquè és un dels grans gols que va marcar ahir pues Javi Guerra, recordant-nos també aquí que va marcar davant el Valladolid, també que va ser molt important per a l'equip. ¿Algo más de Javi?
4: No, que ya es especialista en marcar goles decisivos y tener el récord en el valencianismo, a pesar de que, pues bueno, té la moda, té 23 años, pero es un especialista en marcar goles
3: bueno,
4: en el récord.
3: Ahora anem a continuar parlant de més nos propis del partit. Se tenen que detindre en Dimitrescu, en Jesús Vázquez, però anem a escoltar més declaracions postpartit. La de Hugo Duro, que també va marcar ahir el 1-2 i ja porta 10 gols el golechador del Valencia.
11: Ha sido una montaña rusa y bueno, después de ponernos 3-2 con uno menos y el equipo seguía luchando y esperando sus oportunidades, hemos estado más acertados con 10 que con 11 y bueno, la recompensa de la victoria y podernos jugar Europa en la última jornada. No hemos parado de recibir golpes, en minuto 5 gol, nos remontan, nos expulsan, y creo que también son errores nuestros que tenemos que mirarnos, pero bueno, hay que quedarse con lo bueno porque los... permíteme la expresión, los huevos que ha echado el equipo, pues son de admirar y corregir, que viene un hueso duro ahora y tenemos que ganar. Es una pena que en la jornada 37 todavía tengamos que hablar de permanencia, la verdad. Creo que no nos lo podemos permitir como plantilla, como club, porque no, y lo que tenemos que hablar más sería de poder jugar Europa, porque yo veo esta plantilla, veo al club, veo la afición y es que tenemos que estar ahí arriba. Sí. Como he dicho, de momento hay que ganar, esperar, pero nos tenemos que centrar en lo nuestro, que lo más importante es que si no ganamos no hay posibilidad. Así que, pues nada, desde aquí un último esfuerzo de todos, de jugadores, de afición, que hemos pasado un año muy duro, tanto la gente como los jugadores también lo hemos pasado mal. Y pues tener esta pequeña ilusión, como te digo, nos vamos a dejar todo y nada, os esperamos y entre todos vamos a ganar. Y después del jueves contra el Rayo, el ambiente que hubo, no pudimos brindarle la victoria, que tendríamos que haberlo hecho, pero bueno, como te digo, una última oportunidad para irnos con un buen sabor de boca y a esperar ese premio que joder, yo pues llevo luchando los 5 años por esta pequeña ilusión y bueno, creo que afición y plantilla, pues último año de Mestalla, creo que lo tenemos que hacer. Me alegro porque al final he pasado un año muy duro. Me ha costado mucho poder ayudar al equipo. No me he encontrado bien a nivel personal en el equipo. Y bueno, pues al final un poco de desahogo final. Creo que tengo que dar mucho más. Creo que tengo nivel para mucho más. Y bueno, creo que al final le debo mucho a este escudo que me ha ayudado tanto. Y nada, espero que la semana que viene, como te digo, nos llevemos una alegría y gritemos y yo por lo menos llorar de alegría por eso que todos queremos.
3: Hugo Duro, parlant sempre molt clar i de manera pues molt sincera. Pues ja dic, ara volem donar-li aquesta alegria a l'afició a Mestalla en l'últim partit de la temporada davant el Barça. I Vicent, ahí estan els gols d'Hugo Duro. 10, eh?
4: Bueno, els gols i els números i també la efectivitat d'aixòs gols, perquè és molt important. Clar, jo puc marcar 5 gols però que a l'equip no li aporta res, o 5 gols que a l'equip sí que li aporta res. En este cas, Hugo Duro, els seus últims 15 gols s'han traduït en 36 punts per al València Club de Futbol. I a banda, lo més diferencial és que quan ha marcat esta temporada i este any, pues no hem perdut. Jo crec que és una dada, vamos, de sobra rellevant. I també recordar, com has dit, Robi, tercera temporada que Hugo Duro aplega als 10 gols en competició domèstica. Una vegada pot ser casualitat, dos, tres, ja no. És a dir, que se pot assegurar que Hugo Duro és un davanter que pues, te garantitza 10 gols en lliga.
3: I sempre està ahí. Hugo Duro sempre fent els seus gols. 10 en porta ja esta temporada. Més noms propis, que jo crec convé destacar també del partit d'ahir. Stole Dimitrievski, ho venim dient. Està en un gran moment el porter de Macedònia, sent decisiu, sent determinant, pues donant-li punts a l'equip, i és que ahir de nou va tornar a aparèixer Dimitrievski. N'hi ha una mà a Oscarsson espectacular, la que trau Stole. Bueno, és que ja l'hem batejat Salvador Dimitrievski.
4: Salvador Dimitrievski, pues mira, le cambies el nombre, le solices un poquito ese nombre. Esto le pide a Salvador, no lo he hecho mal del todo. Sí que es de ver es que, bueno, Dimitrievski a ir, cuando va a tener que intervindre, que va a ser en ese tir creuat de Oscarsson. Yo recuerdo que tuve en retransmisión desde la cabina, obviamente, digueres, sí, parece que lo ha tocado Dimitrievski. Y nosotros desde así te digueres, no, no, no es que las ha tocado, es que ha
3: hecho un parado espectacular, es una espectacular. Espectacular la que trae.
4: Fixat, va para carrere, vais. A contrapeu quasi, la veritat que la parada és brutal. Dimitrievski, uno dels protagonistes, uno dels culpables de que el València ha plegat a este tram temporada, pues en esa aspiració a Europa.
3: Bueno, pues són alguns dels noms propis del València en esa victòria, on ahir pues també van haver canvis obligats, el de Jesús Vázquez per Gallà, que estava pues lesionat, que no va a poder jugar y tampoco podrá jugar davant el Barça. Y Jesús Vázquez me va a dar el partido que va a hacer el canterà del València. Valent, atrevit en atac, consistent en defensa. Molt bon partit de Jesús també,
4: Bueno, 4, bueno, 5 titularitats en lliga des de este any, en 2026. Recordem que va ser per esa baixa del capità de Jesús Gallà. Al final és una parcel·la molt complicada, però Jesús Vázquez va estar a l'altura i de sobra. El partit front a la Real Societat va guanyar dues. També li recordo una jugada en Isidre de Baló que li va tirar un sombrero a l'extrem. I les jugades se fan quan tens confiança en tu mateix, i crec que és primordial que un jugador suplent pues tinga esa confiança que té Jesús Vázquez en el camp. Recordem que no era titular des del 21 de març i ser partit frontal Sevilla, i un Jesús Vázquez que jo crec que estem veient una de les seues millors versions des que està al primer equip.
3: Bueno, pues són els noms propis que es va deixar ahir i ja gran remuntada del València i ja gran victòria. Ja, pues pensant el que espera el pròxim dissabte Mestalla davant el Futbol Club Barcelona, que ja ho hem dit, si el València és capaç de guanyar-li al Barça i punxen el Rayo Vallecano i el Getafe, pues el València podrà optar a eixa sèptima plaça a la Conference, que te donaria pues Europa. Bueno, pues és la il·lusió, el somni que tenim tots en ese últim partit de la temporada, i crec que seria pues un molt més que bonic final a lo que ha sigut pues la temporada, i sobretot agrair-li a Mestalla i a l'afició, crec que seria pues un colofó molt gran.
4: I també ho deia Hugo Duro després del partit, que al final, últim any en Mestalla, mirant també a ese nou estadi del València Club de Futbol, pues clar, que menys que poder tancar-ho on mereix Mestalla.
3: Bueno, i com hem dit, l'equip que tornarà demà als entrenaments ja per a preparar ixe partit davant el Barça. Anem a estar pendents pues de Lucas Beltrán, que se va tornar a quedar fora de la convocatòria per ixes molèsties del genoll. A veure si el davanter argentí pot arribar. Danjuma ahir, ja ho contarem, va ser baixa, se va quedar fora de la convocatòria, va ser un dels descarts per aquests problemes que pateixen en l'esquena. I Xomert també serà baixa, el central suís, per l'expulsió que va patir en el partit d'ahir a Noeta davant la Reial Societat. Bueno, més Gallà i Renzo Sarabia, pues lesionats, i que també se perdran ixe partit, més es lesionats de llarga durada, com són pues Fulquier, Diacabí. De cara a lo que, bueno, a partir de demà ja contarem pues les opcions que té pues el míster, sobretot en ixa part central de la defensa, sense Jomert, està Tàrrega, está Unai Núñez, que iba a jugar de lateral, podría pasar a central. Thierry quería va a reaparecer, ocupar el lloc de lateral, y fins i tot estaria Pepelu també si fa falta.
4: Sí, bueno, de central. També de, en cas de urgència extrema, pues també està per exemple Rumiranzo, que va contar, de fet està contant en convocatòries del primer equip, encara no hem pogut veure-lo a penes, pues bueno, també hi ha peces de l'acadèmia que per ixa posició de central es podrien utilitzar en esta última jornada.
3: Bueno, pues ixa és l'última hora del València, anem a fer ara ja una pausa. I anem a entrar també el que ens ha deixat este cap de setmana. El València femení jugarà la final del playoff d'ascens davant el Villarreal.
9: VCF Media Radio, la ràdio del sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra, esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una deu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Si no puedes asistir a Mestalla ni hacer uso de tu abono, utiliza el sistema Asiento Libre. Si cedes tu asiento y este se vende, conseguirás el 40% del importe de la venta de la entrada, que se te descontará del importe del abono de la próxima temporada, entre otros muchos beneficios. Liberar tu asiento en Mestalla es muy fácil. Tienes que acceder al portal del socio con el número de identidad.

4 minutets ja sobre les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguda, benvingut. Si t'acabes d'incorporar, gràcies per estar ahí. Si estaves, qui el parla, que t'acompanya el Tomi Juan Tormo. Hasta les 9 a Simblu Radio, Despertador Blue.

0: ens aproximem poquet a poquet a les 9 del matí. Tenes 11 minutets i gràcies a mi me'n viuren. I en castellà, si no estàs...
1: Estás escuchando El Despertador de Blue Radio con Juan Tormo.

partir del dimarts 19 de maig de 2026. Minuts sobre les 9 del matí, però si estem obrint 100% Radio Fórmula, el dels de l'actualitat musical, junta a G-Sport. Fins les 10 ens dediquem a obrir la premsa musical del dia i veure qui són els protagonistes. G-Sport s'encarregarà del patrocini. Si eres deportista, segur ja es coneixes, i aquest ho també recomanes, perquè és amb roba feta a consciència per deportistes, per a deportistes. I per això està còmoda i senta tan bé a l'hora de practicar ciclisme, running, trail, triatlón. Si eres deportista, te passes per G-Sport. Estan a Xàtiva, a la carretera de Simat 14, i en la web gsport.es. Visita la web, veuràs tot el que te ofereixen. gsport.es. A més, agafem la premsa. Primera pàgina. Ahí està l'efemèride. Ahí es conten què tal dia com avui, però de l'any. Espereu, que no m'hi espera així. 1992. Tal dia com avui, però del 92, va néixer Christopher Comstock. Bueno, pues per este nom, ni idea, no podem situar-lo, impossible. Però sí per el seu nom artístic, Marshmello. Ell és DJ, és productor discogràfic. Ell va néixer a Filadèlfia, per tant, és estadounidense. S'ha centrat en la música electrònica des de que començara la seva carrera allà per l'any 2015 i va començar a guanyar notorietat internacional gràcies a remixos de cançons com, per exemple, la de Sed, que va ser tot un número 1 a nivell mundial. El seu tema Alone ràpidament se convertia en número 1 en la llista Billboard. Ha col·laborat amb gent com Selena Gomez, Anne-Marie, Miranda, Sushi, Sira, els Maroon 5, DJ Tiesto, Shawn Mendes, amb Bad Bunny i també amb els Jonas Brothers. Per cert, anem a quedar-nos amb estos últims, amb el tema Live Before You Love Me, que sense Marshmello no haurà sigut un èxit.

Ana Estiu, veritat? Bueno, pues clar candidat a convertir-se en un dels temes més importants de l'estiu 2026. Este, ja pa què? Que comença a ocupar les primeres posicions de les llistes d'èxits en digital. Esta col·laboració entre Farruko, Gracie i Steve Aoki marca l'inici de la temporada estival. Una proposta energètica i orientada al públic internacional. En aquesta ocasió fusionen ritmes urbans amb música electrònica per portar-nos directes a la pista de ball. El tema ha estat presentat de manera oficial en el Ultra Music Festival. Per allí van estar Farruko, Gracie i també el DJ Steve Aoki. Este últim va dir això: Farruko i Gracie, los dos son leyendas. He hecho canciones con cada uno de ellos por separado y ahora nos unimos para esta. La estrenamos con pura felicidad. Esto es un himno global del verano. Ya pa' qué, se construís a partir de una base electrónica que combina elementos característicos

siempre se necesita un impulso per poder avançar. El sencillo suposa així també una evolució artística en la carrera de Farruko, que recordem en l'any 2021 va arrasar a nivell mundial amb l'èxit Pepas. Bueno, pues seguramente también se sumará un altre

edició del dimarts, amb 19 de maig de 2026. Molt bon dia a tots. Saludem als patrocinadors i podem començar ja amb les peticions i dedicacions.

Massive, un altre classicón, però este de Mecano. I és que tenim el missatge de la reina d'Àfrica que diu que se li poden posar la de Cruz de Navajas, perquè a ella li encanta. Diu esta per a tu, per a mi i per a tots. Bon dia!

4 BM en la primavera. Però jo crec que esto se s'ha faltat parlar també del polen, que tanta ràbia dona a molts. Ahí estaven los delincuentes, ahí estaven cantant-li a la primavera trompetera. Recentment ha publicat nou disc, però nosaltres estem encantats amb este tema que va publicar allà per l'any 2010. Este?

0: Corri. Anteriormente, Chis de Ultra Ligera, amb el tema que aporta títol al seu segon àlbum d'estudi, Lapsus, que ja està disponible. Que bé que hem obert esta nova hora de 100% peticions. Segona en este matí del dimarts, 10 de maig. 10 minuts sobre les 11 del matí. Recordar-te que fins les 2 estem en temps de peticions i dedicatòries, que tu pots fer la teua proposta musical.
1: Blu Radio FM, 100% música de calidad.
2: 90.2 FM y bluradiofm.es.
3: 678-60-53-30. Contacta con Blu Radio.

i saludem ja els amics del Mirador del Passatge, menjars per emportar. Recordeu que tots els dies cuinem per a nosaltres. Només cal que després passem i ja tenim el dinar d'avui preparat. I dinem bé. El Mirador del Passatge, a Xàtiva, al carrer La Reina 48. Comidas para llevar. El Mirador del Passatge te trae el disco de siempre.

0: record, un gran èxit de la mà del Mirador del Passatge, menjars per emportar, sempre cuidant-nos, sempre al nostre costat. Ja sabeu que estan a Xàtiva, al carrer La Reina 48, en el Passatge. Tots els dies s'amplia varietat en arrossos. No oblides l'arròs al forn, que és una de les especialitats de la casa. Carns, peix i també guiso de carrillada, guiso de codillo. O t'apetis algo més lleuger com un pla de pasta. Bueno, pues tu vas, mires i t'emportes el que t'apetisca. 6:35, 4:33, 7:44. I dina bé, no te conformes amb qualsevol cosa. El Mirador del Passatge. Menjars per emportar amb sabor casalà. L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6:35, 4:33, 7:44. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al Passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Blue Radio Chella, llenamos tu vida de música. You are the beat.

serà l'estiu de 2025 quan ens van regalar esta col·laboració de Kai i los rebujitos Tocha i Junts celebrant este perdió. Bueno, pues va a tindre molt d'èxit, eh? Per això, si estan escoltant-nos, animar-los a que facin una altra col·laboració. Ens encantaria. I té un èxit a un tema que vol colar-se la nostra llista per a convertir-se en important les pròximes setmanes. És una de les noves cançons de Leire Martínez. Compta amb la col·laboració de Miranda. És El Ruido. Candidata a estar en llista.

transforma el paseo. El redesign Sopher es una fantástica versión. Verá que es 2026. Verá que no ens oblidem mai d'ello. Fins les dues. Temps de 100% peticions amb el patrocini del Bar Avenida de Genovés i de Grupo Innovatormo. Si vols algun tema, 678-60-53-30. Per a si un WhatsApp proposa la perla per a tots.

0: ya per descobrir la novetat del dia, la que van a regalar-nos per ací, autobuses xambitos. Si esteu organitzant un viatge, una excursió, una eixida, si sou molts i voleu viatjar junts i de manera segura, ho teniu ben fàcil, eh? Només cal contactar amb Autobuses Xambitos. Més info o per a llogar un dels seus autobusos, 6696-930-910. També en la seva web, autobusesxambitos.com.
1: Palacio, si no te tengo en mi cama, el oro pierde su color. Ya nada tiene su valor. Tengo de...
2: Novedad.

vida. Enrique Iglesias acompañándose de la nena de Argentina, María Becerra. Deu minuts ja alcancem les dos. Posem un tema més i ens n'anem, eh? Pero así dius, si dona temps, pues posar la cançó de les guapes de Alejandro Sanz per a les guapes de les xiques de l'oficina. Bueno, pues dona temps, pero justet, eh?

dedicada a esta i sí de última hora d'urgència per a les xiques de l'oficina. Per a totes les guapes de l'audiència. Tanquem ara sí este 100% peticions. Completem l'edició del dimarts, de 9 de maig de 2026. Un plaer haver-vos acompanyat. Salutacions de Jessica Mesa. Demà tornarem amb més 100% peticions, com sempre, entre les 10 i les 2. En seguida, Àlex Elfa, que se queda per així amb nosaltres, amb el Tendido Popo. Després, de 3 a 4, DJ del Reino. De 4 a 5, Vicente Buitbon, Remember Deluxe. I de 5 a 8, novament Àlex Elfa i el millor repàs a la llista. Fins demà!

0: Este fin de cambia de plan.
1: Tardeo en la terraza de Rioscar.
0: Copas, amigos y el mejor ambiente.
1: Y cuando cae el sol,
0: empieza la fiesta.
1: DJs en directo, música y buen rollo.
0: Rioscar Eventos Alberic.
1: Te esperamos.
2: Atenció, veïnes i veïns. La Mancomunitat de la Costera Canal informa. Després de l'estiu, implementem un nou sistema de recollida de residus a les nostres comarques. El porta a porta. Per això, estem recorrent tots els pobles amb reunions informatives per explicar-vos com funcionarà este canvi i resoldre tots els dubtes. Un canvi que fem al teu costat i al costat del medi ambient per avançar cap a un futur més sostenible. Informa de la pròxima reunió al teu poble a través de les nostres xarxes socials. Mancomunitat de la Costera Canal.
3: La mejor variedad de éxitos.
4: La mejor variedad de éxitos.
3: 90.2 FM y BluRadioFM.es.
5: Blu Radio 90.2 y BluRadioFM.es.

La Tomaca, el suc de la vida. Entrevista amb Carles Gallatero, coordinador de la tercera fira de la Tomaca de Rafel Guaraf. Segueix-la en BluRadioFM.es.

0: Radio 90.2 y BluRadioFM.es, plataforma Blue, la señal que conecta tu mundo.
1: ¿Eres un trasto? Tan si ho eres com si no, l'Ajuntament de Xàtiva replega gratuïtament els trastos que necessites tirar. Telefona de dilluns a divendres al 670 10 83 04 per a concretar la replegada. 670 10 83 04. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
2: ¿Quién es?
3: El momento de relax. En Aquaria Wellness y Spa te invitamos a desconectar y cuidar tu bienestar en un espacio privado y exclusivo. Disfruta de jacuzzi, baño turco y sauna, pensados para liberar tensiones y recargar energía. Ven a relajarte a Aquaria Wellness y Spa. Estamos en las instalaciones de Clínica Carralero, en calle Reina número 50 de Xàtiva. Pide tu cita llamando al 687-649-143 o en aquariaspa.es. Aquaria Wellness y Spa de Carralero, el lujo de desconectar.
2: Rafael Guarà, adoba el mes de maig amb sabor.
4: Els pròxims 29, 30 i 31 de maig arriba la tercera fira de la tomaca de Rafael Guarà.
2: Tres dies plens de gastronomia, cultura i música en directe.
4: Amb la tomaca valenciana, amb segell de qualitat CV com a gran protagonista.
2: Amb productors, hostaleria local i el suport de la Universitat Politècnica de València.
4: I atenció, com a novetat, la setmana prèvia arriba un esmorzar tomaquer.
2: El punt de partida d'una fira pensada per a tots.
4: Rafael Guarà, 29, 30 i 31 de maig. Vine a tastar-la,
2: viure-la
4: i compartir-la.
5: Amics d'Esportxes, el divendres ja és cap de setmana i volen que el disfruteu a tope. Vine a dinar i amb el teu menú et convidem a la primera copa del tardeo. I de 7 i mitja a 9, tapetes a 1 euro amb la teua consumició. Recorda, estem amb tu divendres i dissabte per a dinars i sopars. Diumenge, només al migdia. Reserves al 617-409-523. Vine a Esportxes, a la plaça del Mercat de Xàtiva, i gaudis de la nostra cuina de mercat.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Y así estem, el informatiu del València, l'informatiu d'UCF Media Ràdio d'este dimarts, de 9 de maig, on ja estem mirant al partidàs d'este dissabte a Mestalla, 9 de la nit, entre el València i el Futbol Club Barcelona. Estem mirant a ixe partit i estem mirant també a ixes opcions que encara té el València de poder lluitar per algo molt bonic, de somniar per Europa, per la Conference, per poder abastar ixa sèptima plaça. Això és el que estarà en joc el pròxim dissabte en Mestalla. Si el València li guanya al Barça i punxen el Getafe i el Rayo Vallecano, pues ixe somni, ixa il·lusió que tenim tots després de la victòria i la gran remuntada el passat dissabte a Noeta davant la Real Societat, se pot fer realitat este dissabte a Mestalla. Ja diem, primer li tenim que guanyar el Barça i després esperar que punxen el Getafe i el Rayo Vallecano. Seria una gran alegria, jo crec que seria el millor regal que li podria fer l'equip, els jugadors, a Mestalla, a l'afició valencianista, en este final de temporada, i en esta temporada també, pues s'ha patit molt, però ja dic, seria algo molt bonic el que pot aconseguir l'equip este dissabte. Un València que ja diem va a lluitar l'equip i els jugadors, perquè així no ho van dir, només va acabar el partit.